0: hagut incidents perquè els acampats impedien la sortida de les furgonetes que sortien amb el material de les tendes de campanya que havien desmuntat les brigades de neteja. Ara, un escenari molt diferent, però fa dos quarts d'hora, doncs aquí hi havia un grup CISA, els dos mossos d'esquadra, amb fet ús de les pistoles.
1: Així comença la dansa pagana, l'infància pagana, sovatge, l'olumi ben gaire de l'obra magana, fortuna tan grande de jo esperar. Basta! Si ho lasta que este mude!
2: Blaste mude! Basta!
1: Ta, ta, ta, ta, ta! Triste banaste de ser caste que gaste lo reste

0: donem-nos les mans. Vine amb nosaltres, donem-nos les mans. Entra dins la nostra ronda, la dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions.
1: Oui, entre tout